emblemàtic. Bueno, quantes tenen molt i molt plaç fa perir, tot i l'Amèrica va treure l'Argentina, l'Àfrica va treure l'Europa, perquè passa l'Àgil, però sota tot el món, és el cross, l'Amèrica, el Mèxico, la Terra, va fer, el temps que la parte va dir, passa. El dret de costa primer, és el gran dia, Colòmbia, el penal, i sud, el pal, fa el tindi, per a l'Àgil, també, qui fa que s'acopi el dret, s'ha vist que 4 estrelles, no és tan bona, com el

d'atenció sòstica i reportia que ha generat etapes que tenen una pànica o una demanda que ha de posar un moment per seguir s'entrenen una ràdio comú. A la puta part, quina no ha posat aquí, per què ha dit que ha de posar sòstic i hem de passar en general amb una cosa. Ha de posar sòstic i hem de posar que si n'hi ha que hi ha bo, l'altre és de dir que ara no saps si n'hi ha de fer la notícia sòstic, si n'hi ha de fer la notícia. Si qui se'n parla, s'ha de ser molt distant d'una presa entre amos de tota la part que no s'ha d'inici i d'un prop de la inèdia. Ora, ha dit que s'ha passat part d'una lesa mudada, que s'ha d'inàgrit la incivirma, a la sòstia, per exemple, que era l'arri d'una altra columna, que ja. A veure, que no s'ha de ser com un que ha hagut d'inici, s'ha de recuperar un actari i recuperar-se la lesa mudada, amb el que era una cosa recuperitzant, Jota las goris a verme compotar su inici con Hugo y Esparra, custo roca cara de una sapeta y tilda ni mi canto de luz ni va en corriente y cap por la cara y tan buena una si me santa la caría con Hugo. Bertiaco va ser una metàl·lica letal i tenar llibable i pincer la pecantaco i de tenis pris de talles i marmot tàlim per la gare cosa, quan el perro i nostre matxó ens han de gare cosa tàlim. Som va com potser i gare crampits per la gare cosa, va ser una metàl·lica com àrtic, s'ha de guanyar Cristina Martí, escol, insidien, va ser una metàl·lica com àrtic, s'ha de guanyar Cristina Martí, escol, insidien, Sentant que el portàlim m'ha sobrat i no li s'ha d'anar dit la prega que no t'ho vull parlar com per gent per si gent li no vol motiu. Tàlim que ha sobrat i dependre de l'altre, cor regit molt malé, o fill que ha fet d'anys al cip, ha conegut d'home si no pot de posar i culpa del vell, i és la idea i grup m'ha ocupat el torn i per i per i per de casa no ho veu. Una amable tàlim per si viu s'ha de sentar en canal i ha de culpa per en còlit no n'ha de pàlic a les soia per un bonera, ha de mitir m'ha fet pas de recortar i un somet sentar en canal i m'ha cregat. Som a plantar i remana de pan carregat del carcar i signa i mana positiva i poli, i és la idea per escrit de cor bé, són els garra i ho tenen si el tema ho podeu tornar a treballar un poc per no tindrà el d'aquí un poc per no tindrà el d'aquí per no posar la lliure de crit ni va de l'olí si ja s'ha cap per no comen va per no posar la lliure ni que cal no la disparés o encara i s'entrà el dia per tenir que vivir serà tesi tal i més i que

0: arribar al set plena. Conseller, has preparat pas per imatge per retornar una altra declaració.
1: Has preparat important de missió, Haru.
0: Se dixer en casa que no pot fer fet, ni gran ni mala operat seva operata.
1: Quan tu tinc gran arbre, si de qui s'ha de sopa, si s'ha de sopa, si s'ha de sopa, si s'ha de sopa, si s'ha de sopa, si massa no pot ser transferència.
0: Per què té massa de tal ningú, senyoria? No, han de tal, que hagi dut vicissatí, per tal de la gent de transferència.
1: Que ara l'haig dit veïm un parquiner, no s'ha de ser fer la part per la zona, i ara no pot haver-hi fisioteràpia, que hagi dut pensat que l'haig dut vicissatí, que hagi dut vicissatí.
0: Massa de ser fer la piràmide del cor, vina o pensat fisioteràpia, que hagi dut pensat teràpia, perquè s'ha de fer-ho pensat de transferència.
1: Durant el curs hospitalari, jo que sé, en d'any en Brescó vam estar de dia que s'ha passat en agrícola com a vila, anat pel barri cap a tant el gestió en agrícola d'ahir, o s'ha dit barri en aquesta ampulació, home, dos petits sòxics que vam estar de dia que s'ha. Però si ja has fet el barri, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s'ha de fer-ho, s

0: persones que se va a la Suprema, o s'allà a Espatal, va escarimar-se per que torna una amb el que es deixa un.
1: Espatal és per tant de més seu, ara.
0: S'ho deixa que està un altre cop per fer fer ni gran i va ocultar el seu amo per la teva.
1: Per tant, tinc d'anar a l'arcos i d'aquí estàs a les copes de Samà. I se sent que ets ici en tant que tu ara, et, s'ha dit, que ets jo, no s'ha molt potser que s'ha escolinçat.
0: Per tant, tinc d'anar a l'arcos i d'aquí estàs a les copes de Samà.
2: Gràcies.

sempre són sants i el cinc amigo, però quan la plata tia està, un poquit de rap, els mans amb plata, pic, ni de negatiu.